0: En Chambó, buenas tardes.
1: Hola, buena vesprada.
0: Recién aterrizado de tierras de Senegal, que sí. Por cierto, yo no sé qué temperaturas habréis tenido allí, pero justamente vinisteis ayer con el día más.
1: Sí.
0: ¿Qué tal?
1: La verdad es que feia molta calor allí, però sí que és veritat que bueno, quan hem arribat així hem trobat més o menys el mateix, així que com si no haguem anat de Senegal al Chemesí, però sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ha ido todo?
1: Bueno, pues la valoració és molt positiva perquè, bueno, al final el campament que hem oferit per a 60 xiquets i xiquetes, el temps que hem compartit de xocs i l'experiència per al voluntariat del Chemesí Solidari, pues la veritat és que ha sigut un èxit i ho valorem molt positivament des de la ONG, perquè al final, pues bueno, el nostre objectiu, que era començar aquests campaments del projecte Infants d'ací d'allà, en Senegal, pues bueno, podem considerar que ha estat un èxit i molt contents de l'experiència, molt contents de l'aventura també que han viscut els xiquets i les xiquetes, i la valoració per part també de les Village d'Endem, que és la ONG que teníem de contacte en Senegal, pues també fan una valoració molt, molt positiva.
0: Bueno, cuéntanos un poco la iniciativa, Vicent, cuándo se origina, cuándo se lleva a cabo todo el proyecto y qué es lo que habéis hecho allí.
1: Pues això és un projecte que comença fa ja pràcticament 11-12 anys. El projecte Infants d'ací d'allà va començar en Basneré, en un poblat de Burkina Faso, on el Chemesí Solidari treballava, i pogueren fer tres edicions del campament d'estiu en el 2014, 2015 i 2017, però bueno, la situació en Burkina Faso va fer que no pogueren continuar fent el campament allí per les tensions polítiques que n'hi havia i per la situació bèl·lica que n'hi havia, i aleshores en el 2019 Xavi Ferragut, en companyia d'una altra ONG d'ací de València que es diu Formació Senegal, pues bueno, va arribar a Embaque Kadior, que és el poble on hem estat fent el campament, i aleshores és en el 2019 quan comença a gestar-se aquesta idea de començar a fer campaments en Senegal. I bueno, degut al Covid primer i després també a la dana, en la qual deixarem de fer cooperació durant el temps de recuperació de la dana i ens dedicarem a fer ajuda sí, directament en el Chemesí, pues bueno, va fer que això s'anara demorant i que enguany, en el 2026, pues fora el primer any que poguérem fer este campament. Aleshores, tot i que va començar en 2019 a parlar-se d'este tema, no ha sigut possible fins ara, fins al 2026, en el que hem pogut començar a realitzar aquest projecte Infants d'ací d'allà, que esperem que se pugui anar repetint al llarg dels propers anys.
0: Bien, al final 60 niños y niñas de allí, de Senegal, las que han participado. He visto fotos, he visto muchas actividades, sí. Bueno, la convivencia, el juego, el intercambio cultural, incluso gastronómico, he visto alguna foto por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, hem compartit tant el voluntariat del Chemesí Solidari com els voluntaris, que també era gent jove d'allí de Senegal, que col·laboràvem en equip per a preparar les activitats. No solament fèiem el propi campament, sinó que la idea era un poc pues, que ens poguérem integrar també culturalment en les seues tradicions, en la seva manera de viure i també pues, compartir taula. Aleshores, pues, bueno, allí tenen una forma molt peculiar i és que tot el món és la seva terra i compartim una espècie de paella, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí.
1: I bueno, pues, ells mengen en les mans allí i nosaltres, qui s'ha atrevit a menjar en les mans, però bueno, al final se trata de poder donar aquesta oportunitat també de conèixer altra cultura, no? altra gent i altres formes de viure diferents a la nostra i poder integrar-se. Aleshores, sí, hem compartit menjades, hem compartit tots els xous del campament que hem fet en els 60 xiquets i xiquetes que venien de Bambay, de Mbake Kadior i d'Endem, que són les poblacions d'allí. I bueno, pues, la veritat és que això, una bonica experiència per al voluntariat del Chemesí Solidari Canat, que han sigut en total 8 joves i 3 persones que anàvem un poc de reforç, de recolzament, també com d'intendents, i després altres 10 joves d'allí que feien de monitors. És veritat que ells ja tenen experiència perquè fan sensibilització sobre el tema de la natura i de la importància del reciclatge, de la importància de l'agricultura, i bueno, estan acostumats a treballar en xiquets, però és veritat que mai havien fet una experiència com un campament d'estiu on se compartix 24 hores pràcticament amb els xiquets i xiquetes, i la veritat és que pues, ha sigut una experiència per a tot el món molt, molt interessant.
0: Corrígeme si me equivoco, però conjuntamente con la colaboración del Ayuntamiento de Algemesí, estáis construyendo una escuela, una especie de

0: colegio en la zona.
1: Sí, efectivamente. Tenim una parcel·la, no? Ells començaren a destinar una parcel·la i la seva idea era poder executar una escola que tinguera unes sales per a donar

0: començar a fer realitat aquest projecte de l'escola, en el qual s'ha pogut ja realitzar 4 classes i després una espècie de, es diuen en bar, que és com una espècie d'ombra, és com una zona comunitària, en el qual hem pogut també, com que les obres s'havien paralitzat ara en època de calor, pues hem fet moltes de les activitats, les hem fet en el recinte educatiu, que de moment està pues encara molt en batxoqueta, que diguem, però sí que és veritat que bueno, que ja va donant-li forma, i la veritat és que hem estat revisant el projecte ja pues, de cara al 2027, per a començar a planificar també la construcció del proper any.
1: Una expressió molt nostra, la de en batxoqueta, però sí, no tanto, perquè efectivament el projecte l'any que viene pues tal vez ya empiece a materializarse, però de moment sí que habéis ja lo que és el perímetre, lo habéis saneado y adecentado, ¿no? Habéis plantado árboles, sí, por allí incluso.
0: Exacte, sí, hem aprofitat en el campament d'estiu, hem aprofitat per a fer un poc de sensibilització sobre la importància dels arbres amb els xiquets i les xiquetes, que és el treball que fa la ONG Les Vilas d'Endem, que era la contrapart que teníem allí, i aleshores hem aprofitat un dels dies del campament per a fer la plantació en el perímetre de l'escola, sobretot també per a donar-li pues, ixa frescura que aporten les plantes, i després també hem plantat arbres en algunes de les zones de l'escola, també buscant un poc d'ombra, perquè al final pues, bueno, els complexos educatius al final també busquen ixa benestar, no? que pugui haver ombra no solament dins de les classes, sinó també en l'exterior, perquè les temperatures són elevades i s'agraeix estar baix de l'ombra d'un arbre, sí, i ixe frescor, no? Que donen els arbres. Aleshores, hem aprofitat per plantar 400 bugambilles en el campament i alguns arbres, i també ha sigut una experiència molt bonica per als xiquets, perquè a més la ONG Les Vilas d'Endem va aprofitar per a fer un talleret de sensibilització sobre la importància de les plantes, sobre com és el funcionament de les plantes i per què són importants en el nostre dia a dia. Mm.
1: Bueno, y ahora toca contar todo lo que habéis vivido y compartirlo con los ciudadanos y con aquellos que deseen saber algo más, ¿no? Sí. ¿Qué actividades vais a hacer? Porque, bueno, vais a realizar algún tipo de, no sé, de charlas o compartirlo forma.
0: No tenim encara les dates marcades, però sí que és veritat que hi haurà una reunió, una sensibilització a la població en general per a explicar el que hem fet en el campament, per a ensenyar les fotos, per a que la gent que hem participat com a voluntaris puguen contar l'experiència que hem viscut. I també la idea és poder anar a les aules dels centres educatius i dels instituts per a que la gent pugui conèixer el projecte i que puguen seguir col·laborant altres joves que puguen tindre la iniciativa i que tinguin ganes de poder viatjar els propers anys a Senegal i puguen viure en primera persona aquesta experiència. Aleshores, la idea és fer una campanya de sensibilització ara quan comencem setembre, octubre, poder fer xerrades i també poder agrair a tota la gent que ha col·laborat, perquè ja farem una campanya que es diu ja Regala un campament d'estiu un xiquet en Senegal, en la qual han participat més de 60 persones, mm-hmm, i bueno, pues, també un poc que puguem tindre ixe feedback, no? En primera persona, que gràcies a la seva col·laboració pues, un xiquet o xiqueta d'allí de Senegal ha pogut viure aquesta experiència i que com que no poden vindre els xiquets perquè és complicat, pues, almenys els que ho hem viscut en primera persona i hem vist ixos somriures i ixa alegria dels xiquets en els diferents jocs i tallers que hem realitzat, pues, bueno, que puguen contar-ho també de primera mà a tota la gent que ha fet possible este campament d'estiu.
1: ¿Y la siguiente salida, cuándo y a dónde?
0: Bueno, pues esperem que l'any que ve repetir en el campament segur, en el mateix lloc, que en principi està això planificat, i després en la construcció de l'escola busquem a gent que siga estudiant d'arquitectura, d'enginyeria, o que siguin ja arquitectes o enginyers i que puguen sumar-se també a este projecte de la construcció de l'escola. I la idea seria, pues, igual que farem en l'escola de Basneré, que era en Burkina Faso, pues, poder viatjar també arquitectes i enginyers per a fer seguiment d'obra, a peu d'obra, en la construcció de l'escola. Aleshores, si hi ha gent que s'anime, ve al campament d'estiu de cara a l'any que ve, o ve perquè és arquitecte o enginyer i vol participar de l'experiència, pues, esperem que prompte puguem tornar per a aquest començament de la segona fase de l'escola.
1: Muy bien, pues Vicent Chambó, presidente de Algemesí Solidari, te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado y que en este caso pues has compartido parte de ese viaje que habéis hecho hasta Senegal con toda esa experiencia.
0: Sí. Muchísimas gracias a vosotros por donarnos veo a estas iniciativas.
1: Que vaya todo bien, un saludo, hasta pronto.
0: Muchísimas gracias.
1: Adiós.

0: Llegan los mejores días del verano para renovar tu casa. Los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios increíbles solo del 20 de agosto al 1 de septiembre. Conforama.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Un jove mata al seu tío en Massanassa. Bona vesprada. Arrenquem avui el repàs a l'actualitat de la Comunitat Valenciana en esta crònica de successos. En seguida us donarem tots els detalls d'este crim que ha tingut lloc esta matinada. Però seguim pendents, com saben, de l'horatge, perquè pareix que avui no farà tanta calor en la comunitat, però tenim que estar pendents, sí, de les alertes per pluja. Anem amb tot fins a les 2 en punt. El control tècnic està avui. Isaac Sancho, comencem. Com es dèiem, la Guàrdia Civil ha detingut aquesta matinada un home de 22 anys que hauria acabat presumptament amb la vida del seu tio de 43. L'agressió s'ha perpetrat en la localitat valenciana de Massanassa amb una arma blanca després d'una discussió a l'eixida d'un bar situat a l'avinguda Blasco Ibáñez de Massanassa, a l'Horta Sud. Andreina Pietri.
3: Tio i nebot van començar una baralla a les portes d'un establiment d'hostaleria per motius que de moment es desconeixen, que va acabar amb la mort de l'home de 43 anys d'una punyalada assestada pel seu familiar. Després d'alertar el 112, immediatament s'ha posat en marxa el protocol de morts violentes i s'han presentat diverses patrulles de la policia local i de la Guàrdia Civil. Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, el presumpte agressor ja ha sigut detingut i es troba en dependències policials.
4: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
2: Pues sí, la Comunitat Valenciana ha viscut esta matinada una nit històrica per les altes temperatures. El fort vent de ponent ha deixat a mitjanit més de 90 municipis per damunt dels 35 graus. Segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, els termòmetres superaven els 37 graus en localitats com València, Gandia, Oliva, Cullera o Pego. A Dénia s'ha arribat a registrar fins a 39 graus. Alejandra Carrillo.
5: L'episodi arriba després d'ahir. València aconseguirà els 42,8 graus, la quarta temperatura més alta registrada a la ciutat des que van començar les observacions en 1869. I per a este dijous, la calor continuarà, encara que compartirà protagonisme amb les tempestes. AEMET manté l'avís groc per màximes de fins a 36 graus en el litoral d'Alacant i València i el sud de Castelló. Jorge Tamayo és el delegat territorial de l'AEMET en la comunitat.
6: Esperamos que las temperaturas de hoy ya no sean tan altas como las de ayer. Hoy las temperaturas máximas se van a registrar más en la primera mitad de la mañana que por la tarde. Por la tarde empezarán a bajar por las tormentas. Y a partir de mañana, pues ya esperamos tener temperaturas normales para la época del año, es decir, altas, porque estamos en verano, pero no tan altas como la que hemos tenido, por ejemplo, ayer.
5: A més, des del migdia està actiu l'avís taronja per pluges. Podrien acumular-se fins a 40 litres per metre quadrat i les tempestes podrien deixar granissol i fortes ratxes de vent.
6: Sobre todo son tormentas a partir de este mediodía, primeras horas de la tarde, que pueden ser muy intensas, aunque de corta duración en general, pero con precipitaciones fuertes, acompañadas de rachas de viento, también bastante intensas, e incluso podríamos tener granizo significativo. Esto es más probable fundamentalmente en la mitad sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, aunque puede afectar globalmente a toda la comunidad.
5: En la mar, atenció també al vent de ponent en aigües de València, amb ratxes que podrien superar els 80 km per hora.
2: I aquestes temperatures tan elevades, ja no sols les registrades estos dies, sinó també en el que portem patint tot l'estiu, no són bones per al sector primari, que perd productivitat i augmenta els costos.
3: Així ho ha posat de manifest la Unió Llauradora, que puntualitza que, encara que és pront per a quantificar, els danys seran importants, especialment a les varietats més sensibles com el caqui. Carles Peris,

0: és el seu secretari general.
1: Les plantes s'estressen i donen un pitjor rendiment, per tant, menys producció. Després tenim problemes, per exemple, en alguns cultius més sensibles, com el caqui, que se planja, se fa una taca i n'hi ha que tirar-lo a destrio. El desenvolupament

0: lo natural, tens que alimentar en pienso i palla els animals, més cost d'explotació, els animals en granges pues, també s'estressen més de lo normal.
1: I seguim en clau agrària perquè la Unió també ha denunciat que les primeres propostes de compra de raïm per aquesta verema se situen molt per davall dels costos de producció en les zones més productores de la nostra comunitat i adverteix el sindicat agrari que els viticultors no poden tornar a assumir les pèrdues.
2: Segons l'organització agrària, els preus que s'estan plantejant per a algunes varietats blanques suposen pràcticament la meitat del cost de producció de referència. Luis Javier Navarro és secretari de general de la Unió i viticultor.
3: Los viticultores valencianos no pueden aguantar más los bajos precios que se están presentando para esta campaña. Por eso pedimos a las administraciones que tomen medidas urgentes para poder salvar de la crisis a los viticultores. O pongan la vendimia en verde o destilación de crisis o ayudas al arranque definitivo social, pero hay que tomar medidas para equilibrar el mercado y que los precios vuelvan a ser los que de verdad merece el sector. Precios que estén por encima de los costes de producción.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: El personal de prevenció d'incendis forestals s'ha tornat a concentrar este matí en front del Palau de la Generalitat amb l'objectiu de reivindicar una millora en les seues condicions laborals davant la falta d'una resposta efectiva, asseguren els sindicats per part de la Generalitat. A més, han convocat per al 30 i 31 d'agost una vaga vaersa que afectarà a tot este personal. Per cert, que el Partit Socialista va presentar una iniciativa en les Corts per a posar fi a la situació que tenen estes unitats de bombers forestals que qualifiquen els socialistes d'inhumana i degradada.
5: Segons assegura la portaveu d'emergències del grup socialista en les Corts, Alicia Andújar, els incendis de Catí i Tírig han posat de manifest el tracte deficient als bombers que es desplacen als incendis.
6: Estamos hablando de profesionales que una vez finalizan su turno tienen que volver a recorrer cientos de kilómetros exhaustos, mojados, empapados de sudor y con los epis sucios. Porque no estamos hablando de incomodidades, estamos hablando de seguridad, de humanidad y de dignidad en el puesto de trabajo. No se puede combatir el fuego explotando a quienes lo apagan.
5: Andújar ha responsabilitzat al conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, d'esta situació que està provocant la falta de personal en les unitats de bombers forestals i ha exigit explicacions sobre la falta de planificació i de mitjans per a garantir la seguretat dels efectius durant tot l'operatiu, inclosos els desplaçaments.
1: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha acusat avui al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, de bloquejar un possible acord sobre el model de finançament autonòmic. Ho ha fet este matí en la seva visita a Merc Alacant.
7: Los intereses electorales del señor Feijóo son bloquear al gobierno de España, votar a todo que no y no dialogar. Pero el problema para el Partido Popular es que no coinciden con lo que necesitan sus territorios. La Generalitat Valenciana necesita los más de 3.639 millones de euros y lo sabe todo el mundo. Igual que la condonación de la deuda, ¿por qué dicen que no? ¿Porque no les interesa? No. Dicen que no porque en la calle Génova les digan que no.
1: I un equip de la Universitat Politècnica de València ha completat una primera fase clau en el desenvolupament d'una nova tecnologia per a la caracterització no invasiva d'arritmes cardíaques.
2: Es tracta d'una iniciativa que busca superar una de les principals limitacions de les tècniques actuals, observar no sols la superfície del cor, sinó també el que ocorre en el seu interior. La investigadora principal del projecte, Maria Guillem, explica la precisió que té aquesta tecnologia respecte a les tècniques convencionals.
8: Calcular la actividad eléctrica en todo el volumen del corazón nos permite poder conocer cuál es la actividad eléctrica en zonas que estarían ocultas para la imagen electrocardiográfica convencional, como puede ser el tabique que separa las aurículas o los ventrículos o la profundidad en el miocardio, de manera que podemos averiguar el origen de arritmias con una mayor precisión que con la imagen electrocardiográfica estándar.
1: En pàgina de successos, contar-los també que la Guàrdia Civil ha detingut els presumptes lladres de sucursals bancàries de València quan tractaven de cometre el seu tercer robatori. Des d'assalts anteriors, els suposats autors desfets van aconseguir sostraure 120.300 euros en intimidar els treballadors amb armes blanques i en ordenar obrir la caixa forta i el caixer automàtic. En quant a l'oratge, recordar-los que l'alerta roja per calor ha finalitzat, però continuen les alertes per tempesta a partir d'esta vesprada. Arribem a les 2. Adeu.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

El Consorci Ribera i Valldigna vos desitja unes bones vacances. Recordeu que a la platja o a la muntanya també heu de tirar els vostres residus al contenidor adequat per a que puguen ser reciclats i no contaminen els espais naturals que tant ens agraden.